0: Alquerianova 7. Más claro que el agua. Saneamientos Martínez.
1: Sabies que pots estalviar fins a 30 euros a la taxa de residus? Utilitza els ecoparts fixos i mòbils del Cor. Porta mobles i trastos vells, piles, bombetes, càpsules de cafè usades, roba i molts altres residus. Cada aportació suma i pot ajudar-te a reduir el rebut de l'any que ve. Anima't, utilitza els ecoparts del Cor. La teua butxaca i el medi ambient t'ho agrairan.

0: Allí el ayuntamiento ha llevado a cabo trabajos de limpieza en las pistas de petanca. Robert Miñana es el primer edil de la localidad.
1: Fa cosa d'unes setmanes anunciàvem que a Daimús estrenàvem nous espais esportius repartits per diferents ubicacions del poble per a que tot aquell visquera on visquera poguera disfrutar de les instal·lacions i seguint en aquesta línia pues ara hem recuperat unes pistes de petanca que estaven en desús.
2: COPE Onda Naranja
3: 90.6 FM.